han declarat la invasió a la xifra de tendència, invasió a la llibertat. Besonders Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen.